fior més conyit de bondant de gabri i d'instrument de voler besonar. No tenim instrument de feixisme perquè anava la dulça a safar. Vol dir que hi ha una muntanya tan llarga.